under the city lights.

més que cançons que estimes. Antena Carro. Tota la música. Dancing.

molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: Bendite.
1: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat en aquests moments, un accident a la C58 a Barcelona deixa dos carrils tallats direcció Nus de Trinitat. Situació complicada en aquest punt. També una avaria a la 2 al Bruc, direcció Lleida, deixa en aquest cas un carril tallat. A banda, es fan també reparacions de la via, la P7 a Montroig del Camp, i queda un altre carril tallat en aquest punt. A banda, també se sumen les retencions habituals. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en uns dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per les múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu i el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha confirmat. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar al Maresme. En clau política, filtracions de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge revelen que l'expresident va negar haver influït en el rescat de Plus Ultra o haver cobrat comissions. També desvincula la societat de les seves filles i la seva activitat professional de qualsevol irregularitat i evita declarar sobre les joies confiscades, mentre que el jutge amplia la investigació també a les seves filles i a la seva secretària. I en plana internacional, les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum de 14 punts de tots dos països ja havien subscrit per separat. I els líders de la Unió Europea aborden avui en la cimera del Consell Europeu precisament el nou escenari de l'Orient Mitjà després d'aquest alto al foc. També intenten avançar en el pressupost europeu 2028-2034. Els 27 debatran també mesures sobre Gaza, Cisjordània i el Líban, mentre continuen les discrepàncies, volíem dir, entre els estats sobre el futur finançament comunitari. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Continuen actius els incendis al Prat de Llobregat i al Vendrell i es donen per estabilitzats els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs i Arbeca. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Carro. Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
2: És un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran de diluir les seves reserves d'urani enriquit. I filtracions de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge revelen que l'expresident va negar haver influït en el rescat de Plus Ultra o haver cobrat comissions. També desvincula volíem dir, la societat de les seves filles i la seva activitat professional de qualsevol irregularitat i evita declarar sobre les joies confiscades, mentre el jutge amplia la investigació també ara a les seves filles i a la seva secretària. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcats per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores del sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu, mentre que el sindicat majoritari que encara no s'ha decidit. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Continuen actius els incendis al Prat de Llobregat i al Vendrell. Es donen per estabilitzats els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats ja els incendis d'Alfarràs i Arbeca. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha avisat que amb la normalització completa està prevista pel dissabte al matí. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
2: És un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran que dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe, escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya, es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa està prevista per demà al matí. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer el dijous a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca i els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I en mobilitat en aquests moments, un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral i també una avaria a la C58 a Barcelona que deixa un carril tallat. A banda, també s'estan fent reparacions a la via a l'AP7 a Mont-roig del Camp, direcció Amposta, i queda també un altre carril tallat en aquest punt. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís que té Iran dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que hi anirà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya, es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya emet per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir del cap de setmana les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa del servei està prevista per dissabte al matí. I un home va resultar ferit ahir a la tarda a Vilafranca del Penedès després de calar-se foc al mig del carrer. L'individu, amb antecedents policials i també problemes psiquiàtrics, es va ruixar amb líquid inflamable i es va calar foc al carrer. L'individu va estar evacuat ràpidament en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro. Per escoltar música com aquesta.
3: No era lo perfecto, fuimos inertes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat el passat dimecres. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país a partir del cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveuen que s'arribin als 40 graus o fins i tot se superin. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C60 Argentona deixa un carril tallat direcció Granollers. A banda, també un altre accident a l'AP7 a Barberà deixa també vehicles al voral sentit Tarragona i amb dos accidents provoquen retencions importants en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia R1 que poden superar els 20 minuts. Els tècnics ja estan treballant per solucionar la incidència el més aviat possible. I la delegació del govern espanyol ha autoritzat 1.906 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per les revetlles d'enguany, la majoria a la demarcació de Barcelona. Les casetes podran emmagatzemar fins a 50 quilos de material durant el dia i hauran de retirar-lo a dipòsits autoritzats durant la nit. I l'Hospital Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. La intervenció practicada a un nen de 12 anys per extirpar-li un ronyó i un ureter permet reduir complicacions i el nou sistema facilitarà entre 250 i 300 operacions més cada any. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: posem.
1: Connectem des de la font.
2: Connectem junts, fem de soroll.
3: Cada mes, l'antena Cado, 96, Puigcerdà.
2: Des de la font.
4: Un espai de la Fundació Mesepa.
2: Aquí som tots.
5: Escolta i descobreix entrevistes fantàstiques, històries meteorològiques i molt més per saber i créixer amb la diversitat funcional.
1: Connectem des de la font.
2: Amb la ràdio com a eco al món som cridant.
6: Amb persones molt especials, donant-li una altra mirada a la vida.
7: Cada veu aporta els seus propis valors.
8: T'esperem a Antena Caro 96.0 amb Connectem des de la font.
2: Connectem des de la font, som amor.
9: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Connectem des de la font, l'espai d'Antena Caro on coneixem persones amb històries, aficions i experiències que val la pena compartir. Aquest mes de juny tenim una convidada molt especial. Ella és Elena Munuera. En el seu dia a dia, treballa com a monitora de les llars de la nostra fundació, acompanyant i donant suport a moltes de les persones que atenem. Però, quan arriba el seu temps lliure, canvia d'escenari i es converteix en DJ, fent gaudir el públic amb la seva música i energia. Durant l'entrevista descobrirem com combinar aquestes dues facetes tan diferents. Què significa per a ella treballar amb les persones ateses de la Fundació Mercè Pla i com va néixer la seva passió per la música i el món dels plats. Prepareu-vos per conèixer una persona amb molt de ritme. Comença una nova edició de Connectem des de la Font. Carme, qui són avui els nostres entrevistadors?
10: Bon dia, Tere. Diuen que els bons programes de ràdio neixen de les idees, però els grans programes neixen de les persones. I a Connectem des de la Font tenim la sort de comptar un equip humà extraordinari. Cada entrevista, cada gravació, cada pregunta i cada història que compartim és possible gràcies a l'esforç, la il·lusió i el compromís de totes les persones que formen part de la redacció. Cadascú hi aporta el seu granet de sorra, el seu talent i la seva manera de fer, convertint el programa en un espai viu, proper i ple d'humanitat. Treballar en equip vol dir escoltar, ajudar-se, aprendre els uns dels altres i compartir objectius. I això és precisament el que fem a Connectem des de la Font. Més que una redacció, som una petita família que creix en cada programa i que gaudeix fent arribar les històries i experiències dels nostres convidats als oients. Avui ens acompanyen l'Anna, Ricard, Pedro Rodríguez, Goretti, Pedro Menero i la Núria. I saludem els nostres companys al monitor de Casa La Font que ens estan escoltant i veient amb molta il·lusió pel canal YouTube. Des d'aquí els enviem una forta abraçada.
9: Aneixi a tots.
10: Aneixi
9: a tots els oients.
10: Doncs
9: pues un fort aplaudiment per tots i clar que sí. Saludem ara la nostra convidada, que
11: hola,
9: ja és
11: Elena,
9: Elena Munuera.
11: Hola, hola.
9: Avui, com que tots ens coneixen, perquè clar, ella treballa de monitora a la Fundació i molts dels entrevistadors d'avui pues, els tens en la teva feina en el dia a dia. O sigui que... No es deixarà prendre el pèl, Pedro Melero? Per cert, avui és l'últim programa de la temporada. O sigui que tens l'honor de tancar esta temporada del Connectem des de la Font. I Pedro Melero ja té la seva primera pregunta.
12: Què és el que més t'agrada de que vayas tot a monitora a la Fundació?
9: Què és el que més t'agrada del teu dia a dia?
11: Bueno, m'agraden moltes coses, perquè si no, no estaria aquí. Però bueno, jo sempre dic que això és una faena vocacional, totalment, perquè si no, no podríem estar aquí. I el que més m'agrada, pues, suposo que és la relació que tenim entre els usuaris, pues, ajudar-los, no? Escoltar-los, tot això que... Però bueno, què és el que em va enamorar, no? Com són, el que donen, que donen, crec, més ells que nosaltres en ells. I bueno, pues això, m'agrada molt aquestes coses.
9: Escolta'm, Elena, perquè tu ets de Roquetes, no?
11: No.
9: Ah, jo... Ah, jo pensava que eres roquetenca.
11: No. Jo soc, o sigui, vaig néixer a Tortosa i soc de Roquetes.
9: Vale? Explica-m'ho això. Doncs
11: pues bueno, soc una tortosina roquetera. Perquè jo ara ja fa 23 anys que vinc a Roquetes, ne tinc 46, i per lo tant pues, tinc el cor dividit. Però crec que ja se'n va més cap a Roquetes que cap a Tortosa. Però
9: molt
11: soc
9: bé.
11: Nascuda a Tortosa.
9: És que si no arribes a dir això te'n vas, del
11: sí.
9: programa.
11: Sí.
9: Perquè normalment en este, bueno, ens sí. agrada entrevistar gent de Roquetes o gent que estima Roquetes, com és el teu
11: sí.
9: cas.
11: Pues sí.
9: Pedro, l'altra pregunta.
12: ¿Qué es el mes? Esto no siento.
9: Sí, sí que lo sientes.
12: ¿Qué es el mes difícil de la teva feina? Feina.
11: Lo més difícil. Lo més difícil sempre jo crec que la gent que treballa en el sector és la falta de recursos, perquè mos, o sea, voldríem tindre més temps per a dedicar a la gent que cuidem, no? I això és el més complicat. I després també hi ha una altra cosa, que els monitors d'habitatge, jo crec que tots tenim la sensació que estem molt poc valorats.
9: Perquè tu estàs a l'habitatge.
11: Sí, jo estic a habitatge de Roquetes i, bueno, no m'he mogut mai d'allí. He pegat voltetes algun dia, he anat a totes les llars.
9: Però o sigui, de tots els serveis que té la Fundació,
11: estat a totes les llars, sí, però només he estat habitatge, sempre he estat habitatge. I crec que és... O sea, som com lo professional menys valorat de la casa i crec que som los que fem lo paper més important, per a mi, per la meva d'això. Crec que se mos hauria de valorar una miqueta més.
9: Perquè tu, clar, què vol dir ser monitor d'una llar?
11: Ser monitor d'una llar vol dir ser el punt de referència de les persones que habiten en estes llars.
9: O sea, és com si fos que estiguessin a casa seva.
11: Pues, és com si jo fos la mare de 12 persones en lo meu turno.
9: Tens 12.
11: I nosaltres, o sigui, som les persones més polivalents en tema professional que et pugues trobar a la casa.
9: Perquè igual fas entre setmana, tot. Com fas caps de setmana,
11: cap de setmana, festius, fas de llimpiadora, fas d'infermera, fas de psicòloga, fas de mare, fas de cosina, fas de...
9: O sigui, animadora,
11: dinamitzadora... Totes les professions que pugues trobar, les fem nosaltres.
9: Molt bé. Bueno, però se t'ha anat a queixar,
11: sí,
9: bueno, Elena.
11: Allí estic.
12: Ens pots explicar una... experiència que hi ha més tard.
11: Bueno,
9: que surt que al llarg del temps que fa que està la Fundació, que no sé quants anys portes.
11: Sí, pues, uns quants. La Fundació ara ne farà 50 i jo en porto 25.
9: Imagina, pues, deus tindre moltes experiències.
11: O sigui, aquest any celebro l'aniversari, estic supercontenta, perquè jo sempre el celebro, de més, perquè és, o sea, a més, jo vaig entrar quan van obrir l'habitatge de Roquetes i sempre és la celebració i el meu aniversari.
9: I has vist tota la evolució,
11: sí,
9: també.
11: Sí, i, bueno, jo la veritat és que estic superorgullosa de treballar a habitatge, a Roquetes, perquè ho sento a casa meua, perquè estic allí des del primer dia, i és que dir una cosa és molt difícil en 25 anys, perquè me n'han passat tantes de coses bones i dolentes, però jo crec que la balança tira més a bones, perquè si no, no estaria aquí. I, bueno, jo crec que el que més m'emporto és les persones que he arribat a conèixer, saps? Les persones que m'enduc en plan usuaris i en plan companys que m'he trobat pel camí, perquè m'enduc a moltíssima gent. Crec que sóc una persona que ningú pot parlar malament de mi que hagi treballat en mi, en este sentit m'emporto moltíssimes amistats, en 25 anys imagina't les que he pogut arribar a conèixer i usuaris igual me'ls emporto tots al cor. Ells ja saben que los estimo tots per igual, que ningú és més guapo que ningú. Els que em coneixen ja ho sabeu. I bueno, pues això, no sé, és que, saps, experiència com a tal és molt complicat. Saps?
9: Bueno, pues te presento a Ana, que ja la coneixes, Ana Villarroya.
0: Ana, ara va poc per tu.
9: Venga.
0: Què és per a tu la inclusió?
9: La inclusió.
11: Vale. La inclusió, bueno, és moltes coses, no? Però la inclusió jo crec que és que tothom tingui les mateixes oportunitats, vale? O sigui, perquè estem parlant de la inclusió en persones especials, se suposa, i que tothom tingués les mateixes oportunitats, perquè pareix que sempre és com, ai, pobrets, o ai, no sé què... Saps?
9: Sí,
11: i al final,
9: que
11: bueno,
9: es tracta potser una mica de paternalisme, no?
11: Sí,
9: que, bueno, no, que no és necessari.
11: Vore més no vore tant la discapacitat com, saps?
9: Com vore
11: sí,
9: les capacitats,
11: no? I, bueno, pues que poguessin estar incluïdes en general, en estudis, en treballar, en un munt de coses, i a vore que hi ha molta feina feta, però mos falta molt de camí encara.
9: Bueno, poquet a poquet.
11: Sí.
0: A ver,
11: sí.
0: La otra, Elena. ¿Quines habilitats creus que has de tindre algun per treballar en el món social?
11: Vale, pues habilitats.
9: Pues dir que el teu és vocació. Ah,
11: però és que si no és vocacional, jo crec que no.
9: Però a partir d'aquí?
11: És molt complicat que algú pugui treballar per diners, no? perquè si no...
13: Perquè
11: si...
13: rica no et faràs.
11: No per rica, ja, no? Però no és la típica feina que tu dius, pues este estiu vaig a treballar i vaig a treballar pues, a una botiga, no? O a un Mercadona, o a un... és molt complicat, perquè has de tindre qualitat humana, has de... és que has de tindre tantes coses en plan valors humans que no tothom ho té, saps? I és molt... o sigui, vindre i estar allí com un estaquirot... és que has de tindre molta empatia, saps? I
13: vull dir que implicar-te
11: no tothom, o sigui, és el de sempre, no? Els estudis tu els pots tindre, però això no s'aprèn, no és una formació, saps? T'ha d'anar així de dins.
0: Creus que vivim en una societat inclusiva?
11: Bueno, és el que he dit abans, no? Que cada vegada anem a més, vale? Perquè hi ha molta gent que s'ha implicat, però encara ens queda molta feina per a fer, molta, sí.
0: Quin consell li donaries a algú que està aprenent aquesta professió?
11: Consells? Pues és això, que si no té esta qualitat humana, si no té paciència, té ganes d'estar en ells, d'escoltar-los, de deixar-los el seu espai, conèixer-los i tot això, que es dediqui a una altra cosa.
0: Sí, tienes toda la razón del mundo.
11: Menos mal.
12: Más guapa.
13: Veus, Anna reconeix la teva feina. A veure, Ricard, que Ricard també té moltes qüestions.
11: També ens coneixem de fa anys, Ricard.
13: Bueno, Ricard també va començar fa anys aquí a
11: la Fundació. Però és que Ricard i jo tenim en comú, Ricard? Què sí. Tenim en comú tu i jo?
14: Sí.
11: Què tenim en comú? Lo poble, eh? Perquè poble. Ell és de Tivenys i jo sóc mitja Tivenys, també, sí. Perquè ma iaia era de Tivenys i jo he passat la meva infància a Tivenys.
14: Sí.
15: Tu ets Tivenys?
11: Sí.
13: Bueno. Ella és ciutadana
11: soy,
13: del
11: soy polivalente, soy polivalente.
15: A Tivenys. Ah.
13: Sí, Ricard, cariño, et toca tu.
14: Descobri a l'Anna, el DJ...
13: Claro, ara hem parlat de la teva professió.
11: Sí. I ara parlarem de l'altra professió.
13: I ara, de l'altra professió i la teva passió, no? Sí. Com sí. Ho vas descobrir?
11: Bueno, descobrir. Això fa molts anys que vaia. A mi sempre m'ha agradat molt la música, perquè a casa meva han sigut molt melòmanos. Mon germà era en plan d'estos col·leccionistes que ja no li cabien més estanteries, en CDs i coses, i per lo tant jo crec que ho he viscut molt de minuda. En ma mare sempre ha anat a concerts de música en viu, de Xocoteta, ja. I, bueno, després, quan vaig tindre, crec que 18 anys, vaig regentar un local d'oci a Tortosa, que estava molt de moda, i me va tocar algun dia fer de DJ allí. Vull dir que sempre m'ha agradat el tema de la música. Vale. Vale? I ara, a la bellesa, bueno, ara ja fa des del 2018, me va tornar com a vindre esta passió de, hòstia, doncs podria tornar a fer-ho, saps? I així vaig començar altra vegada en la sanya de ser DJ.
14: Ara, aprendre DJ...
11: autodidacta totalment. Vaig aprendre perquè em va tocar aprendre. La vida me va fer ser DJ i, bueno, com ja m'agradava, pues, suposo que la gent que mos agrada, al final, la tècnica la vas agafant en l'experiència.
14: Quin estil música punxes?
11: Vale. Jo és que punxo en tots els formats, vale? Tots els formats vol dir en vinil, en digital i en tot el que en CD, en el que es preste, vale? I llavors tinc un estil, jo crec que tinc un estil de música quan punxo en vinil, perquè començo, crec que als finals dels 70 fins als 2000 en vinil quasi sempre, perquè és la música que tinc, els vinils que tinc, i quan faig digital me tiro més al pop rock espanyol, indie i versions que faig molt ara, versions actualitzades, però sempre de música que tothom coneixem, o sigui, de clàssics, saps? O sigui, menys reggaeton, lo que vulguis.
13: Gorati, t'estrenes avui al programa, sí. També. Ah, tens preguntes, per a Elena?
16: Fa molt és ser fas DJ.
11: Que si fa molts anys que faig de DJ? Bueno, pues ara que faig de DJ així en plan més professional des del 2018. O sigui, 6, 8, 8 anys. Oh,
16: 8 anys, ja. Tinc és la cançó que mai falla.
11: La cançó que mai falla a Tere li agradarà també.
13: Oh,
11: És a qui li importa.
13: Ah,
11: però
13: bé.
11: Jo ara fico molt una versió del Pride 2017, que està Mònica Naranjo, i m'agrada molt, és una miqueta més marxosa, i la vaig descobrir crec fa 2 o 3 anys que vaig punxar al Pride de Barcelona, i anem a tornar loca aquesta cançó. I llavors crec que és una mica més animada que la original i quasi sempre aquesta cançó
13: és un trencapistes.
11: Sí o no? Sí.
16: Cu al se vol loc impossible.
13: On punxaria si t'hi poguessis triar un lloc impossible? Vale. On t'agradaria punxar?
11: No aspiro a molta cosa, eh? O sigui, no sóc una persona que aspire a punxar a grans festivals perquè sóc molt No, però m'agrada interactuar molt amb la gent. Llavors, claro, jo crec que a tothom li agradaria punxar a un Coachella, a un Sonorama, a un... Però... no li veig la gràcia, saps en això? O sigui, ficar-te dalt d'un escenari on hi ha milions de persones davant i no...
13: Ai, no t'acabo de creure, però
11: no,
13: bueno.
11: No,
13: perquè... No digues que no xalaries, no, Elena. No.
11: A mi m'agrada una altra cosa. O sigui,
13: més jo, a petit comitè.
11: Jo prefereixo més la qualitat que la quantitat. I és així, i la gent que em coneix, que però, em coneix personalment, ara, perquè tu i jo mos coneixem, però no personalment.
13: Però ara fora d'un festival o un lloc emblemàtic, per exemple...
11: Jo sempre dic el mateix, a mi unes festes de roquetes, o sigui, una cosa més meua, unes festes de roquetes que jo estigui amb la meua gent, una cosa més que jo pugui estar amb gent que conec, és el que a mi m'ompli, saps? De satisfacció, més que anar a un festival que estàs allí i tothom balla perquè ha de ballar, no perquè sigues tu. O sigui, és igual que seria jo, que seria ella, que seria l'altre. Hi ha un DJ allí i és igual, saps? Pues jo, per lo menos, això ho valoro molt.
13: Pues a veure que ara té Gorete una altra pregunta, que a veure com la resols.
16: Quina és la cançó que mai falla?
11: És la mateixa d'abans.
13: És la mateixa.
11: Sí,
13: és
11: vale,
17: perdona.
13: Ara és...
11: Però vamos.
13: Ara és... Quina esta. Posaries?
17: Esta,
13: Gorete.
16: Se... Quina... Cançó... passaries perquè algú se na morres primera vista.
11: Perquè algú s'enamores a primera vista. Bueno, seria complicat perquè jo música així romàntica no em poso molta. Però hi ha una cançó...
13: I ara, a més, ja no es balla lentos.
11: Sí, no, però hi ha una cançó que poso molt, que és un... És una versió també que va fer Rafael de Héroes del Silencio, la d'Infinito, que a mi me fot los pals de gallina. O sea, és una cançó que, no sé, me... Saps? Per lo menos a mi, eh? No sé si jo m'enamoraria o no, però és una cançó
13: ja
11: que...
13: Ja parlarem després, saps? Dels teus amors.
11: Sí, sí.
13: Tranquil·la, que hi arribarem. Doncs,
11: pues, no sé, esta va, dic esta.
13: I seguim parlant amb Elena Munuera, que és monitora de les llars de la Fundació Mercè Pla. Des de fa 25 anys, 40. Encara te feia més vella.
17: 46,
13: si no, encara és jove.
11: Jove,
13: que,
11: jove.
13: Perquè tu quants anys tens ara, Elena?
11: 46.
13: 46, molt jove.
11: Que soc la persona més jove que més anys fa que treballa a l'empresa.
13: Clar que sí.
11: Perquè
13: sí,
11: vaig entrar en 21.
13: Imagina't.
11: No, tal qual, t'ho dic, i està comprovat. Està comprovat.
13: Mitja vida. Seguim parlant de la teva passió, sí, perquè té moltes inquietuds i moltes preguntes per a fer-te. És Núria Valls.
17: Núria d'ell.
13: Ai, perdó, Núria.
17: Bueno. Clar, Celia, bueno, tallem aquí.
18: Tornem a començar.
17: Tornem a començar. Sí. Sí. Claro, que pobreta. Parlo com de l'altre programa de ràdio.
18: Sí.
17: L'altra Núria.
13: Mare. Núria d'ell.
17: Claro, Núria d'ell. Núria, Núria ja està.
13: Núria Valls. Sí,
17: claro,
13: a més
17: Núria
13: no
17: Valls és l'altra.
13: Sí, tampoc no ve a l'altra. A l'altra.
17: Pues
13: vale. I seguim avui a la nostra convidada, la roquetenca de cor, que és Elena Munuera, que és monitora dels nostres llars, però ja sabeu que també té la seva passió, que és la de posar música, que és DJ. Llavors, Núria, Adei, també té més preguntes per tu.
16: És per la tu la música.
11: Què és per a mi la música? La música per a mi és tot, realment. No sé si podria viure sense música. Per lo tant, és un sentiment, és una emoció i, no ho sé, és com carregar-te les piles a tope, doncs és això. Cada dia, és que jo crec que no vic mai sense música, cap dia del món mundial, saps? Això és la música.
16: Has punxat a les festes de roquetes.
11: Sí que he punxat a les festes de roquetes.
13: I suposo que va ser el dia que vaig xalar molt, no?
11: Sí, no, el que passa que, bueno, vaig punxar festes, la primera vegada que vaig punxar festes, perquè he punxat alguna vegada més, va ser com el dia de la presentació de les penyes i tal, i llavors tampoc vaig tindre molt de temps com per a mi, perquè era allò que puges i baixes la veu, parla l'alcalde, no sé què, no sé quantos. Però jo, claro, les vegades que punxo a casa meva, ja no, encara que no siguin festes de roquetes, estem parlant de calçotades, ara, per exemple, que aniré a Sant Joan i tot això, per a mi és com lo sumum de, saps, del punxar, perquè és, per a mi és molt important estar a casa meva.
13: Bueno, perquè suposo que també és un moment que estàs en tu mateixa, pots experimentar,
11: sí,
13: no?
11: En la gent
13: també
11: que,
13: a la millor te relaxa,
11: sí,
13: no?
11: Sí, no, sí, bueno, jo sempre em poso nerviosa, sempre, cada dia que punxo, o sea, és com que pareix que no ho hagi fet mai.
13: Però si estàs a casa sense públic,
11: però,
13: no tens no, pressió,
11: igual,
13: no?
11: Igual, també? Sempre tinc pressió. Sempre tinc pressió.
13: Pues mira, has preparat que vaya pregunta que ara pensar la Núria.
16: Si la teva cabina de bisbe fos una pel·lícula, vin, títol, tina.
11: Vale, quina pel·lícula seria si la meva cabina fos, o el meu set fos una pel·lícula? Vale, pues mira, crec que seria Alta Fidelitat o Regreso al Futuro, realment, perquè sóc molt fidel a la meva música. O sea, la gent que em contracta ja sap el que poso. No sóc la típica DJ que contracten i diuen, mira, fes-nos aquí una miqueta de... No, jo punxo això, si t'agrada bé i si no, també. I llavors, això avui en dia també és difícil de trobar. Crec, no, Tere? Tu opines el mateix?
13: Jo
11: has
13: també.
11: De ser fidel a
13: si
11: lo que...
13: Si t'agraden, si els agrada bé i si no... És que a mi el que em molesta, saps? Molt és que què passa el reggaeton, què poses això? No, és que no ho tinc.
11: No, jo tampoc.
13: Llavors, jo trobo que normalment la gent ja sap a qui contracta.
11: Sí, però, no? Per això, però a vegades sí que et busquen i encara és com... Però mos ficaràs una miqueta de... No. Contracta a una persona que es dediqui a això. O a fer... Bueno, jo també faig bodes a vegades, però faig bodes en el meu rotllo. I si t'agrada
13: bueno,
11: bé,
13: és que
11: no.
13: Cada un té una personalitat, claro. I jo trobo que tots els DJs tenen la seva personalitat, i posen la seva música.
11: Però hi ha gent que no en té.
13: Bueno, però si no pots ficar l'Spotify.
11: Per això, però hi ha gent que és Spotify, és DJ Spotify, saps?
13: I bueno, cada un...
11: Sí, no, és lliure. Sí.
13: Anna, tens més preguntes tu, no?
11: Sí.
13: Ui, t'estàs que te sales, Anna?
0: És que Elena me da unos VIP todos.
13: Elena te da subidón.
0: Sí, i mucha alegría. Oh, quina cançó te va vergonya reconèixer que sempre t'agrada posar?
11: Què és la vergonya?
13: I què, això, anava
0: a preguntar que li ha de fer vergonya. No, vergonya.
11: La pregunta està molt bé, però jo la vergonya no la conec. La gent que em coneixeu ja sabeu que jo ni tinc vergonya, ni tinc pèls a la llengua, ni sé res.
0: Vale.
11: Per tant, no n'hi ha cap que em faci vergonya, perquè jo totes les cançons que poso és perquè les sento de cor, i la veritat és que si hi ha alguna cançó que tampoc m'agrada massa...
0: No. Vale. La otra, Elena... De quines celebracions te solen contratar per punxar?
11: Vàries, són moltes coses. Bodes, festes privades, eventos de Generalitat, eventos de coses sèries i eventos de coses lo més variopinto que et pugues trobar, prides, no ho sé, ja. De tot arreu.
0: Ara la otra. Què és combinar la teva feina com a monitora en disseny?
13: Sí, és difícil.
11: Més difícil, bueno, no, perquè com és prou en cap de setmana, saps, les coses i els eventos que tinc, i a més tinc unes companyes que són un 10, i sempre faig trapicheos. El meu jefe, també pobre, me deixa fer una mica el que vull, en este sentit, de fer canvis i
13: de
11: coses.
13: De canviar turnos,
11: sí,
13: i tal.
11: Sí, per lo tant...
13: Tampoc... Clar, perquè normalment punxar de DJ és més en caps de setmana,
11: sí, però,
13: no?
11: Claro, si a les llars tenim la possibilitat, en això, per exemple, tenim un privilegi, sí. No? Se diria, que no som treballadors de dilluns a divendres, de que tens que estar a la teva feina, sinó que podem combinar-nos, però si jo avui esta nit no puc vindre, a veure si me la pots fer tu i una altra ja te la faig jo, i llavors això et dona facilitat a tindre esta llibertat, també.
13: I l'última, Anna, l'última teua,
0: Sí, te tengo una sorpresa.
13: Ai, mare.
0: Quina és la teva cançó preferida?
11: Ja és la mateixa que he dit abans, no?
0: No, de disseny. De disseny.
13: Quina és la cançó que mai falla? Era.
11: La que
13: ara,
11: és la que
13: li... I ara és la teva preferida.
11: Vale.
13: Teva.
11: La, meua prefer... o sea, la meua preferida és la de qui li importa, també. Ah, vale? Vale. Però hi ha una cançó, jo vos vull explicar una cosa, que jo sempre, ara, és com s'ha quedat com una mica la meua marca, que sempre poso quan acabo, lo sets, perquè la gent és com que aquell, pues, sempre fiquen la de Flying Free, pues jo no, jo fico una versió ara que hi ha de Roquetes Vint, de Roquetes Baixo, en los de Sabor de Gràcia i els, los brothers estos de Barceló, i com Quique és amic meu, li faig promoció, lo noi de Ferreries, i bueno, lo noi, Quico el noi i el Mut de Ferreries, i sempre poso esta cançó, primera perquè vinc, crec que vinc de Roquetes, llavors es dono com la meua marca, en plan, vol la mengeu sí o sí, i com és una versió així rumbera, doncs dona molt de joc.
13: Molt bé.
11: Saps? Si la voleu escoltar, doncs jo encantada de que l'escoltis.
10: Bueno, si l'he escoltat és molt, molt
13: si
10: bonica.
13: Si voleu acabem el programa en aquesta cançó.
11: En esta o en la de A qui li importa, a mi m'és igual. Les dues són com les meues favorites.
13: I arribarem,
10: ja arribarem.
13: Aquí. Ja, ja estem més a prop del final que res.
10: Anna, ara vols dir lo de la sorpresa?
0: Sí.
10: Vale, va.
0: Los tatus...
11: Sí.
0: Cada tatu que tu haces sí. Tiene un pensamiento sí.
13: un significado.
11: Bueno, eso, sí. Era raro que no me preguntarais por esto, pero menos mal que estás tú, porque es como una marca molt de la meva personalitat, que vaig tota tatuada.
0: Es claro.
11: Pues, bueno, los tatuatges a mi sempre m'han agradat, des de menuda, i llavors és una mica com, lo meu diari és lo meu cos, ¿vale? I cada tatuatge pues, té el seu significat, que alguna gent que em coneixeu personalment sabeu la meitat de coses, vale. De lo que volen dir. No vos explicaré perquè això és un llibre, això és una trilogia.
10: Ja. Seria una altra entrevista.
11: Tot el que tinc és una trilogia ja, aquí.
0: Vale, ja està, Elena.
10: Bueno, Elena, jo també tinc una mica de preguntes per a tu. Fas activitats musicals amb els nois?
11: Faig coses amb els nois, sí. Bueno, ells ja saben que sempre tenen el cap ple de vent, l'Alexa va allí loca tot el dia. Me penso que sóc l'única que la faig anar a bomba i platillo, perquè a mi m'agrada molt la música i ells, bueno, crec que els va molt bé.
10: Ja, i la llar jo crec que algun dia els convertit en una
11: no? Sí, fem vermuts, fem a vegades, ballem un rato, venga, va, música, vull dir que la música sempre la tenen en mi.
0: Ayer se la... Digo, ¿por qué no bailamos? Jugamos al domino.
13: ¿Con música?
0: No, sin música.
10: Creus que hi ha valors compartits a les dues professions?
11: Sí, sí, sí. Pareix que sigui una cosa totalment diferent una a l'altra, però estàs intentant que tothom se senti bé, que estiguin ell incluïts, que la psicologia de veure com la gent està i fer-los estar bé, saps? És que hi ha moltíssimes coses en comú, saps? Perquè al final vols que tothom estigui, no? Com
10: que estigui bé.
11: Feliç. El moment este de... Sí.
10: Ara, Elena, te tenim preparades unes preguntes més de caire personal. Estàs preparada?
11: A veure.
10: Perquè el Pedro, déu-n'hi-do, avui ne porta
11: personal,
10: un bon grapat.
11: Molt?
13: Pedro
11: molt
13: Rodríguez, ja veurem.
18: Ets casada?
11: No estic casada, però vosaltres, a veure, no estic casada perquè no m'he casat.
10: En paper
11: però
10: no,
11: estic
10: no?
11: En parella, d'acord? Vale? Bueno. És el meu home, jo sempre dic que és el meu home, però estic en parella.
10: Està en parella.
11: En el pare de ma filla.
13: Ui, doncs pues ara ja has fet l'altra
10: no
13: pregunta.
11: Ah, bueno.
10: És igual, que te la fa igual. Vinga, Pedro.
18: Tens fills?
11: Vale, tinc una filla que té 18 anys.
13: Que ha sigut pubilla de la Fundació.
11: Que ha sigut pubilla de la Fundació de Minuda i de Gran, que és una de les coses que també, veus, més m'agrada de la meva feina, perquè va ser com per a mi molt emocionant que pogués ser pubilla de la Fundació. Que aquest any tenim la sort que n'hi ha una altra,
10: sí.
11: Que ja estic supercontenta perquè ma filla també podrà passar la banda. I espero que se continue.
10: Bueno, jo vull que mon fill també ho sigui.
11: Vull dir
10: també,
11: que, pues per això no, jo vaig començar una mica per a veure
13: pues
11: si,
13: bueno, pues
11: si
13: això,
11: venia la continuïtat.
13: Seguirà la tradició,
10: si la tradició
13: no?
11: Vull dir que espero que, perquè hi ha molta gent vinculada a la Fundació. I, bueno, tinc una filla biològica i després tinc una fillastra, vale? I uns netastres, però és com si fos ma filla també.
0: Esto es lo más bonito que hay.
11: Pues sí.
18: T'agrada viatjar?
11: M'agrada viatjar, el que passa que no tinc molt de temps material, però un viatge a l'any i les meves amigues és sí o sí al setembre.
18: Però t'agrada, no?
11: M'agrada, sí.
18: Fas. T'agradaria viatjar?
11: Em m'agradaria viatjar. Agradar-me a on m'agradaria anar, voldria anar a l'Índia, però com necessito per lo menos 2 mesos...
18: No pot ser.
11: Ho tinc complicat.
10: Ni la extra, no?
11: No, ja no pels diners, pel temps. Perquè... Jo vos diré ara una cosa molt íntima, sóc molt devota de la Mare Teresa de Calcuta. Aquí ja me veu que no sóc gens de missa ni res, però no sé per què tinc una devoció. pernella, perquè sí, i la porto al monedero, a l'estampeta i tot el rotllo. I m'agradaria molt anar a l'Índia, però voldria anar en plan tirar-me-li 2 o 3 mesos. I a casa meva crec que tenen temor que no tornés.
10: Pues potser això quan et jubiles potser podràs complir.
11: Si estic bé físicament, pues ja veurem.
18: Fas algun esport?
11: Pues ara mateix no. He sigut molt esportista de jove, però ara de gran no. Soc molt, molt dropa. No t'he d'enganyar.
13: I ara la pregunta del millón.
18: Tens algun somni que complir?
11: Esta? La del somni. Somni. Somnis jo crec que tots en tenim, però al final los somnis és...
18: Ets feliç?
11: Ah, sí, soc feliç. Vale, bueno. Lo de ser feliç és una mica com los somnis, perquè la felicitat és... O sea, la felicitat no és tot el rato, saps? Jo crec que estic a un moment de la meva vida on faig una mica el que m'agrada, treballo de lo que m'agrada, la meva passió la puc... no, la puc fer ara també combinant coses, tinc salut, tinc una família que m'estima, tinc uns amics que valen la pena, per lo tant, crec que...
13: Que em quedi així, no?
11: Sí.
13: Que me quede com estoy.
11: Esta estabilitat, pues, sí, a tots mos falten coses i la felicitat és molt relativa.
13: Pues Elena, ja estem acabant, gràcies, Pedro.
18: Tens algun somni que complir?
11: Lo somni que complir, pues, és una mica el mateix. Tindre esta estabilitat, veure a ma filla que es case, que tingui fills, que totes aquestes coses...
10: I potser lo del viatge, no?
11: Saps? Bueno, sí, també... però no és tant un somni, no? Vale. Un somni... No ho sé, tots tenim somnis, però a vegades crec que hem de valorar lo poc que tenim o lo bé que estem, a comparació d'altres coses, sí. I sigue soñando.
13: Pues moltes gràcies,
11: gràcies,
13: Elena, per la teva
11: felicitat. Bueno, jo vull donar les gràcies per la invitació, ¿vale? Perquè m'ha fet super il·lusió, després de que soc una persona que fa molts anys que treballo a la Fundació i, bueno, me considero roquetera, gràcies a Carmen, també, i a Batros, que sabeu que us estimo un munt, tots els dies, del món, i, bueno, pues això, que gràcies per convidar-me.
13: Molt bé, doncs ara te presento l'Eloi Cosso, que no està a la IAR, però també el coneixes, sí. Perquè l'Eloi ens presenta una secció que es diu Allà va que trona. Us presento a Eloi Cosso, ja sabeu que ell és un apassionat de la meteorologia des de ben petit i col·laborador en diferents mitjans de comunicació. En parla? Pues això, de meteorologia. Ens acompanya des del Centre Ocupacional de Cambredó i a cada programa ens apropa, bueno, en un dels temes que ell proposa, sempre relacionat amb la meteorologia.
10: Bon dia, Eloi.
19: Bon dia.
10: Avui de què ens parles?
19: Doncs sí, avui parlarem dels megaincendis, incendis de 6a generació.
13: O sigui, que ara ja tenen nom i tots els incendis de 3a generació.
19: De 6a.
13: No, 6a. Ah, sí. Encara més. I què vol dir això?
19: Doncs sí, ara explicaré. Incendis que se poden desenvolupar de caràcter sever portant milers de quilòmetres de flames, tal com va passar al sud de Califòrnia, amb un comportament molt violent que pot arrasar milers d'hectàrees, ara encara més agreujat per la crisi climàtica i els efectes del Super Niño. Els de 6a generació se poden produir tot l'any, provocat un escalfament global molt bèstia, i tot el personal de bombers, bomberes, agents rurals, helicòpters, avionetes, etc., han d'estar preparats pel que pugui venir, ja que se preveu un estiu molt complex de focs i mig llarga. No val a baixar la guàrdia.
13: Bueno, és que encara no estem a l'estiu, i Déu-n'hi-do, però la caloratxa que moment, estem patint.
19: Sí, de moment és com el que diria, hi han patit focs, aquí no, de moment, però bueno, no cal baixar la guàrdia.
13: Creuem els dits. Sí. I que Déu ens escolta que no ens passe. Per cert, Eloi, com havies l'últim programa d'esta temporada, fes-nos un abans de com serà aquest estiu.
19: Doncs sí, aquest estiu se preveu, doncs, el que he dit, molt complex pel que fa als focs, també tòrrid i força sec, en unes precipitacions força escasses o nules, tret d'agost-setembre, en què plouria més del normal respecte a la mitjana climàtica, entre un 25 i un 30% més d'aigua.
13: O sigui, que pot ploure cap allà a l'agost o al setembre.
19: Finals d'estiu, justament pel temps de la brema de la Taralta. Sempre ho fa igual, eh? Bueno. Sempre quan bremem acostumem a fer algunes tronades.
13: I després, en quant a temperatures anirem increixent?
19: Sí, anirem cap amunt, sobretot durant els mesos més forts estivals.
13: Però més calor que fa ara?
19: Més calor, fins i tot 39, 40, 41 llocs més càlids.
13: Com per exemple?
19: Com per exemple comarques de Lleida, també Curs Baix de l'Ebre, també a Cavall d'Alt d'Obet, certa,
13: Vinebre,
19: sí, Roquetes, Tortosa, Mora d'Ebre, Mora Nova, Flix, Esquera, tot allò de la cubeta de mora, també valors disparadíssims per l'època.
13: O sigui, podem arribar als 40 graus.
19: Sí, puntualment, o puntualment 41 fins i tot.
13: Déu-n'hi-do.
10: Aquest cap de setmana em penso que ja apunten els termòmetres amunt, eh?
19: Sí, bueno, volia afegir que durant aquest tram central del mes de juny que estem actualment, gran part de la Bretanya francesa, tot el centre d'Europa o est d'Europa, puguin patir una primera gran onada de calor amb careguix, amb valors disparadíssims per l'època, de fins a 42, 43, i ojo, amb uns valors mai vistos allà dalt, de rècord, i ojo que no hagin víctimes mortals allà dalt.
13: Déu-n'hi-do, i ahir que tenen les cases totes en moqueta, perquè sempre ha fet fred, ara es deuen estar...
19: Sí, perquè serà una caldera africana tot drap, tot això,
13: I també portarà pols africana.
19: Sí, pols sahariana, Modeon.
13: Pau, a limpiar terrasses.
19: Sí.
13: Me fa una ràbia. Pues bueno, moltes gràcies, Eloi. Que tinguis un bon estiu,
19: Igualment.
13: I ens retrobem a l'octubre.
19: Fins a l'octubre.
13: Que ens agrada molt la teva secció.
19: Sí.
13: I quan vinguis a l'octubre es podràs fer un resumet de com ha anat l'estiu.
19: Sí, sí.
13: Si és que arribem vius, perquè no sé.
19: Sembla que podem arribar vius o mig vius. Vinga, adéu-siau.
13: Gràcies.
10: Adéu, Eloi.
13: Bueno, avui a Connectem des de la Font hem compartit una estona molt especial amb una convidada que ens ha fet vibrar com si estiguéssim a la pista de ball. Una DJ que sap molt bé com fer moure l'aire. El que no sabem és si podries baixar una mica les temperatures.
10: L'aire calent.
13: Però també ens fa moure molt els nostres peus. Gràcies, Helena.
10: Gràcies,
13: que tingues un bon estiu. Igualment. També. I que tingues molts de bolos, molts de bolos.
10: Començo vacances.
13: Bueno,
10: pronte.
13: Venga. A disfrutar-les.
10: I així arribem a la fi del programa del Connectem des de la Font Antena Caro. Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a Antena Caro i a Paco Tafalla, que ens ho fa sempre molt fàcil. Ens acomiadem a la cançó preferida de la nostra convidada, A qui li importa, d'Alaska. I amb aquest vuitè programa ens despedim fins a la propera edició del Connectem des de la Font, que serà l'octubre. Ara marxem de vacances per carregar les piles i tornar ben carregats amb noves entrevistes, noves cares i moltes més coses que descobrirem al llarg de la segona edició del programa. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos i també veure'ns a través del canal YouTube. Adiós!
13: Adiós! Bon estiu!

0: Connectem des de la font. Connectem
1: junts, fem de soroll. Cada mes, l'antena Calo, 96, Puigcerdà. Des de la font.
2: Un espai de la Fundació Mesepa. Aquí som
3: tots. Escolta i descobreix entrevistes fantàstiques, històries meteorològiques i molt més per saber i créixer amb la diversitat funcional.
0: Connectem des de la font.
4: Amb
0: la ràdio com a
4: eco al món som cridant. Amb persones molt especials, donant-li una altra mirada a la vida.
5: Cada veu aporta els seus propis valors.
6: T'esperem a Antena Caro 96.0 en Connectem des de la font.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. La Generalitat reforça el dispositiu de Sant Joan amb més efectius dels bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra i Trànsit per prevenir incendis i garantir la seguretat. Els bombers incrementen un dispositiu en un 50%, uns 200 agents rurals vigilaran també el territori i es preveu la sortida de 610.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. També recorda la prohibició de llançar petards o fer fogueres a menys de 400 metres de zones forestals o agrícoles. Amb tot, la delegació del govern espanyol ha autoritzat 1.906 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per a aquestes revetlles d'enguany, la majoria a la demarcació de Barcelona. Les casetes podran emmagatzemar fins a 50 quilos de material durant el dia i hauran de retirar-lo a dipòsits autoritzats durant la nit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial d'educació, mentre que USTEC ha anunciat que sí que hi assistirà. I el govern proposa mesures com el teletreball al 100% en determinats períodes i la creació de llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. Les iniciatives formen part de l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que recull una cinquantena de mesures per afavorir l'equilibri entre la vida laboral, personal i familiar. I de fet, el 28,4% dels treballadors catalans amb responsabilitats de cures de familiars han hagut de fer algun canvi a la feina per precisament conciliar, segons un mòdul de l'enquesta de Població Activa publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Mentre que dos de cada tres persones en aquesta situació no tenen dificultats especials per conciliar, la resta sí que es troben problemes. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir d'aquest cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que arribi als 40 o fins i tot se superin. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. La intervenció practicada a un nen de 12 anys per extirpar-li un ronyó i un ureter permet reduir complicacions i el nou sistema facilitarà també entre 250 i 300 operacions més durant l'any.
0: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro, per escoltar música com a

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan. Imma Soler n'és la subdirectora.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. L'AP7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Últim dia de classe, escoles i instituts abans de les vacances d'estiu.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar...
3: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
4: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
5: Ja no ens veurem tant.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
7: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
0: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
8: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
0: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
8: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions l'any.
0: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
8: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
0: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
8: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
0: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga. Jordi Cochran.
9: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
0: Previsió del temps per les hores immediates. Luis Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve el Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la terra ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent, i arran de mar molta xafogó, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Catalunya es prepara per la primera onada de calor amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la Revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'emergències.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
11: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
0: Temperatures tòrrides que també mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. A la Catalunya central el que més preocupa a hores d'ara és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
12: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonart, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
13: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig baixes a Norra, Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 10-15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona del Solsonès Sud, Biosca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant, són capaços de propagar en zona forestal.
12: Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
0: Doncs tot plegat en un cap de setmana de moltíssima mobilitat. De fet, aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per la revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i les restriccions de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una 50ena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
11: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i l'AP7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada a la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
11: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una 50ena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
1: Notícies en xarxa.
0: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevànol per, com sap-ne, l'havien. Ràdio Ripoll,
15: Laura, divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
3: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
4: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
5: Ja no ens veurem tant.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
7: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
4: Sí, mullarem els profes.
16: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
15: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant dos mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
3: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
4: Aquesta setmana es va a un campus, si no m'han de vigilar.
5: Em quedo amb la iaia a vegades.
7: Ens anirem de càmping.
4: Tan sorda que sóc bastant autònom. I aniré al casalet de bàsquet.
15: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, en una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
0: Un curs, com us deia, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
18: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys i ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, quin ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
17: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
0: 2:15. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica, mínimament invasiva, redueix l'estada a hospital i també el dolor.
8: La sanitat pública catalana ha adquirit el giny per més de 2.400.000 euros i es preveuen fins a 300 intervencions d'aquest tipus entre infants i adults a l'any.
0: Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
20: Al tercer dia o al segon ja és millor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
0: ¿De la operación?
20: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
19: El cap d'Urologia Pediàtrica i Transplantament Renal és Marino Asensio.
9: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el més dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
19: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
0: Catalunya ha lliurat aquest matí les banderes blaves 2026 al distintiu internacional, que reconeix la qualitat ambiental, però també la seguretat i els serveis de platges i ports.
8: Enguany s'han distingit 101 platges i 24 ports amb bandera blava. Sitges s'ha posicionat com la ciutat amb més guardons.
0: L'acte de lliurament ha tingut lloc a Lloret de Mar. Allà hi tenim a la nostra companya, la Paula Fernández, de Televisió de la Costa Brava. Bon dia, Paula.
21: Bon dia, companys. Doncs com bé comentàveu, Lloret de Mar ha acollit aquest divendres al migdia l'acte de lliurament d'uns distintius internacionals que premien l'excel·lència de platges i ports esportius. En aquesta edició, Catalunya ha sumat 101 platges i 24 ports guardonats. L'acte, encapçalat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor la feina dels municipis costaners.
22: Catalunya compta amb platges amables que faciliten passejar, que faciliten banyar-se i visitar-les a tothom sense cap mena d'excepció. Per tant, qualsevol ciutadana ha de tenir dret, també es deia, a aquest accés. Catalunya, a través dels seus pobles i viles, és una referència europea en qualitat ambiental i en accessibilitat a les nostres platges.
21: Sitges s'ha posicionat com la ciutat que ha rebut més distintius de banderes blaves, però les comarques gironines també han tornat a situar-se entre les més premiades, amb 27 platges i 9 ports distingits, mentre que arreu del territori català s'ha renovat i ampliat reconeixements que posen en valor la qualitat de les aigües, els serveis i el compromís amb la sostenibilitat. L'edició d'enguany també ha incorporat 15 distintius centre blau destinats a equipaments d'educació ambiental, reforçant així la vessant pedagògica i de sensibilització del programa.
0: Gràcies, Paula Fernández, de Televisió de la Selva, i ara obrim Plana Política. Els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts on tots dos països ja havien subscrit per separat.
8: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el post del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
23: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
0: La Moncloa considera que la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir una nova peça separada contra Begoña Gómez és un despropòsit. El magistrat atribueix a la dona del president espanyol Pedro Sánchez nous delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea arran d'un contracte adjudicat per la companyia pública Red.es a una unió temporal d'empreses vinculades a Juan Carlos Barrabés.
8: L'executiu espanyol assegura que Begoña Gómez no té cap vinculació amb aquest contracte, a més recorda que no hi ha cap carta de recomanació ni cap gestió que Gómez fes en relació amb aquesta adjudicació.
0: I el president de la Generalitat Salvador Illa ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya. Els ha promès un entorn favorable per créixer.
8: En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent.
0: I ens situem ara a la Bisbal de l'Empordà, on una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua. La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos, endavant.
24: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal, detectada aquesta matinada, ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
25: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers 2 anys més o menys no l'havíem tingut perquè hem fet una obra provisional, que era un bypass, però justament moment l'avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada. El que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuba que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
24: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que es restableixi el servei de forma progressiva a partir de mitja tarda, mentre que es recuperaria la normalitat amb pressió i cabal al llarg de demà al matí.
0: Alcaldes d'Osona reclamen una revisió de la llei de contractació pública perquè consideren que genera excessiva burocràcia, retards i poca capacitat de decisió als ajuntaments.
8: Els alcaldes de Vic, Torelló i les Masies de Voltregà denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania.
0: Una denúncia que ha recollit la Núria Perera del 9FM.
2: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells denuncia l'excés de tràmits i assegura que això dificulta la participació de petites i mitjanes empreses en les licitacions públiques.
10: Hem de repartir les empreses del territori millor que les grans corporacions i hem de fer contractes que siguin més ambientals i més socials. Aquesta és la teoria, sona bé, però a la pràctica anem en el camí invers.
2: A les Masies de Voltregà, l'alcaldessa Verònica Ruiz lamenta que els consistoris tinguin poques eines per actuar davant empreses que incompleixen terminis.
11: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació, però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
2: Ruiz cita el cas de les obres del carril bici a la C-17Z, que s'han allargat molt més del previst.
11: Ha durat molt més del que teníem previst i hem passat de 8 setmanes a 6 mesos.
2: També l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, assegura que els ajuntaments estan lligats de mans i peus davant processos cada vegada més complexos. Tots tres coincideixen a reclamar més agilitat i menys burocràcia.
0: Moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer, amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un Museu Fora del Museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Maria Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
13: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribér en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
12: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
14: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
12: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
0: 8 minuts i 2:15, arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
26: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per a la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Inici immillorable de la sèrie, que és el millor de 5 enfrontaments, segons el tècnic culer, Xavi Pasqual.
27: L'equip està fort, estem bé, els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina.
26: Demà a les 8 serà el segon partit a la Fonteta i en la final de Lliga de Futbol Sala el Barça va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Murcia. Mamadou Touré, amb 4 gols, va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians, un partit somiat pel jugador francès.
28: Puedo pensar en tu cabeza, pero hay que estar dentro del partido hasta que se acaba y después ya podía pensar lo que tú quieres.
29: Para nosotros, si podemos ganar en 3 es mejor, si podemos ganar en 4
28: ganamos en 4 y si tenemos que ganar en 5, vamos a ganar en 5. El más importante es ganar.
26: Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador. En futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota del partit d'anada per 1-0. El Sabadell somia tornar al futbol professional 5 temporades després. I qui també té un partit de cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant del Liceo en el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7 de la tarda. La sèrie ha estat 2-0 en contra pels catalans. Escoltem el jugador arlequinat Joel Roma en l'entrevista feta aquest migdia al programa En Joc. La confiança està intacta.
1: Jo crec que han sigut dos cops durs perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats i han sigut dos cops que ningú s'esperava, però jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope, perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
26: Aquesta tarda arrenca la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La primera etapa té sortida i arribada a Santa Susana. En total són 3 dies de competició. Paula Blasi, la d'Esplugues de Llobregat, la Mireia Benito de Llorenç del Penedès i la neerlandesa Marian Vos són algunes de les principals favorites a guanyar la cursa catalana. I tornant al futbol, el jugador maresmenc Marc Cucurella va parlar del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella destaca que el seu pas pel Barça no és incompatible amb jugar pel conjunt blanc.
3: Al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
26: A l'Espanyol femení, Marc Torres ha renovat el contracte per una temporada fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista a la disciplina blanquiblava. Moviment també als equips catalans de bàsquet de l'ACB. El Manresa ha incorporat l'escorta polonès Lucas Kolenda, de 26 anys, i per les pròximes dues temporades arriba procedent del Rostock Seawolves alemany, amb experiència a l'Eurocup. I per part del Lleida, el nord-americà Cory Walden posa punt final a la seva etapa al conjunt lleidatà després de 2 anys. I acabem en futbol sala. L'Indústria Santa Coloma es reforça amb Víctor Pérez.
0: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minutets i arribem ja a 3:15. Fem una petita pausa, però ens hi tornem a posar de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari Termcat. 40.

0: La part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
1: Marta Sabater.
2: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I malauradament els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
4: Benvinguts a la ràdio. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà almenys entre diumenge i dimarts. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa aquestes recomanacions per protegir-se.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. A més, les nits també seran caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors i podran superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan, entre divendres i dissabte. Calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran un 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. El jutge Juan Carlos Peinado ha aclarit que investiga l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona del president espanyol Begoña Gómez, per delictes de prevaricació i frau d'interessos de la Unió Europea. Ho ha detallat en un escrit enviat aquest divendres, després d'anunciar que obre una peça separada en el cas Begoña per indagar en possibles irregularitats de contractes que l'entitat pública Red Punés hauria adjudicat a una empresa vinculada a Barrabés, que estava finançada amb fons europeus. Ho ha fet després de rebre un ofici de la Fiscalia Europea que apunta a una possible afectació de fons públics. I en cultura, l'Institut d'Estudis Catalans impulsa un nou guardó a obra publicada, el Premi de Pensament de l'IEC, que reconeix una obra original de pensament escrita en català i publicada abans de l'1 de setembre de l'any anterior. Distingirà una obra que porti idees innovadores i obri nous espais de debat amb una clara perspectiva de futur sobre els grans reptes del present. Integrat dins la Nit de les Lletres Catalanes, el premi neix amb voluntat de reforçar el català. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat davant la previsió d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts i que manté en alerta els agents rurals i el cos de bombers que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. El cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha expressat la màxima preocupació del cos davant d'un escenari de risc complex. Ha assegurat que els bombers redoblaran els esforços davant l'alta probabilitat d'incendis forestals en un moment en què coincideixen la revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega a diverses zones del país.
2: Veient l'escenari de risc, doncs ja fem reforços de personal, però a més de cara a la revetlla, sempre, com us podeu imaginar, doncs és la setmana en la que tradicionalment no tenim més ignicions, tenim més serveis i per tant doncs també fem un dispositiu doncs potent per això. A més també de forma proactiva, com que tenim no el risc molt doncs més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, del sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments, no, del dispositiu si cal, doncs d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: Tot i admetre que els focs es poden donar a qualsevol punt del territori, ha assenyalat que hi ha zones especialment sensibles com Ponent. A més, els bombers posaran especial atenció a àrees de la Catalunya central, les Terres de l'Ebre i, en general, les zones cerealístiques en contacte amb terrenys forestals. El Pacte Nacional per la Indústria preveu donar ajuts als projectes que impulsin la descarbonització del polígon petroquímic de Tarragona, així com fomentar acords sectorials que impulsin la reducció d'emissions de CO2 de les empreses. Ho ha apuntat aquest divendres el conseller d'Empresa, Miquel Samper, en la presentació del Pacte Nacional per la Indústria a Tarragona, que ha incidit en que el sector químic català està resistint millor la crisi que l'europeu. El pacte signat dilluns entre governs, sindicals i patronal vol impulsar i ampliar la demarcació nous polígons industrials, com el de Catalunya Sud a Tortosa, el de Lió i Vilarrodona a l'Alt Camp o d'altres més petits com el de Bot a la Terra Alta. El Departament d'Igualtat i Feminisme ha proposat teletreball 100% en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. I des d'Empresa i Treball es recull per dur-ho al diàleg social. Són dues de les 50 idees recollides a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat, diuen, i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. L'objectiu és que sigui un recurs útil, pràctic i adaptable a la diversitat del teixit productiu català i que afavoreixi la igualtat real home-dona. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro, tota la música.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici del

0: Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a bibetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro. You know the hardest thing.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Andrea Medina. Des de les 12 del migdia fins les 7 d'avui divendres 19 de juny han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona 238.000 vehicles, el 39% dels 610.000 previstos fins les 3 de demà dissabte per l'operació sortida del cap de setmana prèvia a la revetlla de Sant Joan. De fet, a hores d'ara hi ha complicacions a diversos punts de la xarxa viària catalana degut a accidents i retencions. El Servei Català de Trànsit preveu que diumenge retornaran uns 290.000 vehicles per la revetlla, calcula que sortiran gairebé 500.000 entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir de migdia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya i els ha promès un entorn favorable per créixer. En la inauguració del Fòrum Econòmic Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat, com més aviat millor, el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent. Des de la reunió del Consell Europeu, el president del govern, Pedro Sánchez,

0: ha carregat en contra de la reforma migratòria aprovada aquesta setmana per la Unió Europea, que permet externalitzar les fronteres i derivar immigrants a tercers països. Pedro Sánchez creu que la reforma migratòria, que permetrà expulsar immigrants a tercers països, és una passa enrere per a Europa.
1: Europa no necessita dar un paso atrás en valores, en principios. Lo que necesita es dar un paso adelante en integración.
0: El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat per l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, tant pel que comporta en l'àmbit humanitari com en l'econòmic. En un altre ordre de coses, en ser preguntat pels periodistes, una vegada més ha dit que es presentaran els pressupostos i que les eleccions seran el 2027, separades de les municipals. La presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del partit de Barcelona per les municipals de 2027. En un acte al Born, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és l'home que la ciutat necessita i ha defensat que la capital catalana és l'única oportunitat pels catalans de reconquerir la ciutat. No necessitem algú mediàtic, ha dit, sinó algú valent per fer les mesures correctores que Barcelona necessita. Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts, durant 3 dies, que es podran superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Tota la música.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.
1: Perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, Remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. El lúdic, l'inconfundible Jay-Tiner. Benvinguts a l'explosió del ritme.

què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Store by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del So Remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Prepara't per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Store no només és un programa, és un homenatge a una època, a un estil i a una cultura. És el so que ens connecta, és la força que mai

novetat d'aquesta setmana. Escolta això, apunta-ho a la llibreta, però apunta-ho subratllat en color groguet, en color verdell, en color roget. Miguel Serna mos porta tema nou i això es diu Losing My Religion Remix.

potser seria dels més famosos. Més bons no, perquè tots són espectaculars, però aquest lo coneixes i de sobres. Això es diu Obsession, de Tony Atomic.

cançó d'abans no mos ha deixat fer ni presentació tampoc del ràpida i boníssima i sempre arriba que és Dani BPM, Bascan, Belén Jurado, A qui en le importa. I ara ja estàs escoltant un altre tema dels quatre que ficarem avui de Tony Atomic, del nostre convidat. Aquest en especial se diu

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.